0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 14 de setembre del 2026, benvinguts tots a la nostra secció de l'Oi por Oi del dia d'avui. Com sempre, tenim el nostre programa de Pixel Maestrat, on Albert Gavaldà entreviste a gent, a persones, sobre pues, la informàtica, les fotografies, els viatges i això, així que vos hizo en la entrevista de Pixel Maestrat.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking, I just
2: want to say. De nou, a Vinaròs tornen les botigues al carrer. El diumenge 13 de setembre, des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat i travessia Safon, on trobaràs gran varietat d'articles de qualitat i a uns preus increïbles. Són els teus comerços de proximitat. Vinaròs, sempre endavant. El 13 de setembre, al cor de Vinaròs, les botigues al carrer. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
3: De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs de tapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
4: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de fotografia, d'informàtica, viatges i bueno, una mica la tecnologia en general. I avui tenim amb nosaltres a Rafa Ruiz. Rafa Ruiz és de Morella i el dia de l'eclipse, el 12 d'agost, ara ja farà un mes, va preparar-se pues, molt consensuadament per a captar lo millor d'aquell dia. Bon dia, Rafa.
5: Hola, bon dia, Albert. Un gust estar amb vosaltres.
4: I nosaltres amb tu. Recordem als oients que ja te vam entrevistar un mes abans de l'eclipse per veure com ho preparaves, tot el tinglado que tenies ahí ja previst, telescopis, càmeres, localització. I bé, conta'mos l'experiència. On vas fer cap al final per a veure l'eclipse?
5: Sí, bueno, jo per a l'eclipse vaig valorar una sèrie de condicions per assegurar-me de poder viure-lo i poder captar-lo de la millor manera possible, ¿vale? Hi havia tres factors que vaig considerar més importants. El primer, la meteorologia. Pues vaig escollir un lloc on estadísticament al llarg dels passats anys la nuvositat siguera la menor possible estadísticament. El segon requisit era que òbviament que veigués l'eclipse total, que el lloc on escollides estigués dins de la franja de totalitat el més pròxim a la línia central. Quan més pròxim estàs a la línia central, la duració de l'eclipse era major. I tercer factor, que el sol estigués el més alt possible respecte a l'horitzó. Una característica d'aquest eclipse del 12 d'agost era que el sol estava molt baixet, estava a prop de l'horitzó. El estar a prop de l'horitzó el sol en tema astrofotografia vol dir que té molta atmosfera entre l'observador, entre la càmera i l'astre. L'atmosfera és un element que distorsiona la imatge i afecta molt a la qualitat fotogràfica. Aleshores, quan el sol estigui més elevat respecte a l'horitzó, millor qualitat d'imatge obtindria. Valorant aquests tres factors vaig decidir anar a Burgos. Burgos també se dona la casualitat que tinc família i que això m'ha facilitat molt les coses. I finalment, pues allí va ser el lloc on vaig observar l'eclipse.
4: Quina zona de Burgos vas anar? Per lo menos, una idea de geografia, perquè per saber per on...
5: Sí, pues vaig anar, la meva idea era anar pràcticament a Burgos Capital, al voltant de 5-10 quilòmetres cap a l'est de Burgos, però claro, jo vaig estar mirant mapes meteorològics, models, i justament el dia d'abans i tal, els mapes me van pintar un núvol damunt de la zona on tenia previst observar, i total, que justament hores abans de l'eclipse, ja tenien tot l'equip muntat, a les 2:30 de la tarda, ja vaig començar a veure que s'estava formant aquest núvol que pintaven els models, i vaig decidir, perquè no volia jugar-me-la, vaig decidir repletar tot l'equip i baixar uns 30 quilòmetres més cap al sud. I això va ser un poc arriesgat, però bueno, finalment crec que vaig prendre una bona decisió, que va ser tot molt precipitat i molt, molt corregut, però estic content de precisar decisió, perquè després durant l'eclipse sí que vaig veure eixe núvol, pues això, un poquet, que a mi ja no m'afecta, però el núvol està on van dibuixar els models. Després se va desfer, perquè durant l'eclipse al baixar la temperatura els núvols estos se desfan, però encara així per mi era un moment que volia viure a la perfecció i no volia que res me obstaculitzaré l'observació.
4: Sí, aquest núvol va acollonar on estaves tu, a Morella on estàvem nosaltres, a Vinaròs, al Delta... La veritat que el núvol està a l'últim moment...
5: Sí, ja me vaig enterar que van veure precisament núvols que van amenaçar i tal, i que van veure molta gent que diu, ui, no sé si el veurem, però, com te comentava, i el que a mi m'han dit persones molt experimentades és que durant l'eclipse, pues, a baixar la temperatura, hi ha certs núvols que sí que pareix que se vagin desfent, o, saps?
4: Però clar, això ja ho sabies després, a priori no t'ho podies pensar que s'anava a desfer el núvol, claro.
5: Sí, jo sí que pensava, sí que tenia eixa, o sea, sí que sabia que se podia donar, però encara així ho pintaven els models i jo no volia arriesgar-me i volia que veure des de l'inici de l'eclipse, des de l'inici de la parcialitat, no? Que això diguem que igual hi ha gent que no és lo interessant, òbviament és la totalitat, però jo volia captar tota la seqüència, des del primer contacte, des del primer moment que la lluna toca el sol, fins a la totalitat. I jo sí que sabia que aquest núvol, lo més probable era que no m'afectara, lo més probable era que se desfaiguera, per lo que estem comentant, però encara així, és un moment únic, un moment irrepetible que no pots arriesgar-te, i que vaig fer pues, tot l'esforç que calguera fer per a poder esquivar aquest obstacle.
4: Quant de material te vas endur? Perquè ja mos vas anticipar, però no sé si vas fer a última hora algun canvi en el número de telescopis, de càmeres... Quant de material te vas endur?
5: Sí, me vaig endur molts d'equips i, com te comentava, al prendre aquesta decisió precipitada, pues, hi ha equips que vaig descartar muntar-los, perquè també m'ha anat prou just el muntar tot i tal, i van hi haure diversos equips que no vaig muntar, i diguem que eren dels equips menys importants. Els equips principals i els equips que més resultats o més expectatives tenia jo de que me donaven resultats bons, sí que els vaig muntar. Finalment, el que vaig muntar van ser 4 telescopis, una càmera a part sense telescopi en objectiu. Després també vaig muntar una càmera GoPro per a gravar-nos a nosaltres, els que estàvem observant, vaig anar jo i en la família per gravar-nos a nosaltres com, pues això, l'experiència, i després una càmera 360 per gravar l'entorn. Això és el que vaig muntar. Després duia més equips, però se me va tirar el temps damunt i vaig decidir que, també com va ser tot precipitat, que el lloc no havia estat antes per veure com era i tal, vaig decidir no perdre temps en això i no vaig muntar-los. Però els equips principals, que són els telescopis que van captar detalls espectaculars de l'eclipse, tot això sí que vaig poder muntar i la veritat és que molt, molt content en els resultats i fantàstic.
4: Va complir amb les expectatives, no?
5: Sí. Aunque ja t'he dit, pues sí, que jo portava més aquí, sí que m'hauria agradat fer algo més de gran camp, en objectius més angulars, però, claro, les coses venen com venen, vaig prendre aquesta decisió i al final, sí, vaig tindre temps de muntar lo realment important. Però bueno, a part també, jo encara estic processant fotos i dades de l'eclipse i les dades que haguera capturat extra dels altres equips no, encara no les haguera pogut ni mirar.
4: Rafa, com ho vas viure tu a nivell personal? Què vas sentir en aquells moments?
5: Sí, doncs aquell moment va ser molt emocionant. Si te soc sincer, claro, al dur tants equips... tens que estar molt pendent de que tot funcione correctament. Aleshores, sí que vaig tindre un poc d'estrès i un poc d'ocupació que no me va deixar viure l'eclipse sencer com a tal. Sí que és veritat que el moment de la totalitat jo sabia que en aquest moment no me l'anava a perdre. Les càmeres anaven a estar funcionant, jo no anava a estar pendent d'elles i jo volia disfrutar-lo i viure-lo. Va ser un moment genial com veure com de repente va caer en la llum molt, molt ràpid fins que desapareixen les ombres i és quan ja podies veure a simple vista aquest espectacle que se dibuixava davant de tu. La corona, una cosa que no te podies imaginar, una cosa que pareixia que si era d'un altre món, d'un altre univers, dibuixada ahí davant. A mi m'ha sorprendre lo bé que se veia, lo gran que era, el llarg dels filaments, i com a molta gent també suposo que li va sorprendre, va ser aquests punts rojos tan intensos que se dibuixaven també per vora la lluna, que això eren les protuberàncies. Pues això que se fa tan fosc en ple dia, desapareixen les ombres i el que m'ha impactat és voler dibuixar ahí davant de tu eixa cosa que mai havies vist, que no sembla a res paregut que hagués pogut imaginar o podries haver vist en fotos d'altra gent d'anteriors eclipses, però viure-ho i observar-ho a simple vista i l'experiència jo crec que és una cosa que no te poden contar, que ho has de viure.
4: Ai, que ve a Marbella i voltants, o què t'has pensat?
5: Sí, l'any que ve tenim un altre eclipse, en principi en millors condicions que este, perquè el sol estarà més alt, tindrà més duració, i també podem veure'l des de l'estat espanyol, des del sur. Des del sur sí que entre dins de la senda de totalitat, el sur de la península, sí que està dins de la senda de totalitat. Però encara no tinc res així a concretar, sí que estic parlant amb alguns amics, a veure què fem i això, però encara tinc que madurar algunes coses i reflexionar sobre l'equip, més o menys sí que faré algo paregut al que vaig fer en este, però el punt d'observació ja tinc que parlar-lo amb amics i prendre alguna decisió.
4: També durarà uns 4 minuts, o sigui, molt més llarg que el nostre va durar, depèn del lloc, però un minut i mig, no? Tirant a dalt, tirant a baix.
5: Efectivament. Sí, així no és, sí. Este, des de la zona del sur de la península Ibèrica, sí que dure, des de Tarifa, arriba a 4 minuts i mig. Este eclipse, del que estem parlant, el del 2027, serà l'eclipse més llarg que es donarà durant este segle. A Luxor, a Egipte, crec que tindrà una duració de 6 minuts i mig.
4: Sí.
5: Que això és moltíssim. La natura no permetís que se donen eclipses superiors a 7 minuts i algo. Aleshores, este eclipse és ja de quasi dels més llargs que permetís la natura.
4: Sí, sí. Allí dona temps per a preparar les màquines, per a disfrutar-ho sense estrès. Vamos, te dona molt de marge, no com aquest, que va ser un visto, no he visto, que va ser molt intens, va ser molt bonic, però vamos, que va lo que va durar, ¿no?
5: Claro, al final los eclipses cada uno es diferente. Una de las singularidades que tenía es que dura un minuto y medio. Durante ese minuto y medio, pues, tenías, fotográficamente parlant, tenías que intentar aconseguir el mayor número de dades, que es el que volía hacer yo, ¿vale? Para aplicar técnicas de astrofotografía, obtindre durante esos segundos que dura, obtindre la mayor cantidad de dades, perquè en astrofotografia, quantes més dades obtenim de lo que estem fotografiant, podem aconseguir treure imatges més espectaculars, imatges de més detalls, imatges de més qualitat de l'astre que estem fotografiant. Mm-hmm. Este que vindrà ara el 2027, pues això, tindràs més temps, tindràs més oportunitat de capturar major volum de dades, i al estar també el sol més alt, pues claro, el que parlàvem antes, el filtre este atmosfèric afectarà menys a les dades que captures. Entonces, pues sí, se presenta un eclipse molt interessant, però vamos, el que parlàvem també antes és que a veure quin lloc escollim per observar-lo, perquè els preus són una bogeria, els preus que s'estan començant a veure per Càdiz i per altres municipis del sur. Sí, sí. I, clar, també penso jo que al poder, al ser un eclipse que està així al territori espanyol, segueix sent també una oportunitat per a poder anar en equips que, per exemple, no pots anar si hi ha un eclipse, per exemple, pues no sé, al sur d'Àfrica o al sur d'Amèrica, per exemple, Argentina. Allí, pues, hi ha gent que sí que viatge, se pot viatjar per anar a observar-lo i tal, però el que ja veig descabellat seria intentar dur equips de cert volum i de cert pes. No pots viatjar en estos equips, cosa que sí que permet tindre un eclipse prop, no? Prop de casa, relativament prop. Mm-hmm. Sí que te permetis viatjar en equips d'una gamma superior. Mm-hmm. I tindre imatges que diguem, no podries obtindre si tingueres que viatjar a un altre lloc del món en equips més simples.
4: Mm-hmm. Rafa, quines particularitats científiques vas poder recollir i observar que els demés que vam estar més per espectacle, vull dir, fent quatre fotos així, més o menys soltes, quines coses vas poder tu, a nivell científic, apreciar de manera especial a través dels teus equips?
5: Jo, a través dels meus equips, vaig poder fotografiar l'eclipse utilitzant la tècnica HDR. En esta tècnica, com ja sabràs, la teua finalitat és tècnica l'apliques quan estàs fotografiant algo que té molt de contrast, que hi ha molta diferència entre el punt més fosc de la imatge i el punt més brillant. Aleshores, en una sola imatge tu no pots captar el que se diu tot el rang dinàmic de l'escena, perquè, claro, el punt més brillant de la imatge té moltíssima llum i el punt més fosc de la imatge té molt poqueta llum. Entonces, els sensors, pues, actualment són una passada, els sensors que hi ha, però segueixen sent ferramentes que tenen limitacions. Aleshores, per poder captar tots els elements de l'eclipse, des de lo més brillant, que en este cas era la protuberància, hasta lo més fosc, que diguem que a lo millor era la corona externa o inclús la superfície de la lluna, jo en les meves imatges s'aprecia perfectament la textura i els detalls de lo que és la lluna nova. Pues això, vaig configurar les càmeres perquè faigueren de forma contínua imatges de diferents exposicions. Això me permet poder tindre detalls en les zones més brillants, com parlàvem, i en les zones més fosques, fins i tot alguna estrella també apareix en la imatge. I això no solo uno, sinó de forma contínua, sense que la càmera descansara pràcticament, per lo que parlàvem abans, per poder capturar el major nombre de dades possible, i això després, en tècniques de processat d'astrofotografia, aconseguís potenciar i extraure un nivell de detalls de la corona, dels filaments, de la textura de la superfície lunar, que, claro, que en una foto pues, seria impensable. Ja pel tema del rang dinàmic que parlàvem, perquè és molt brillant, perquè hi ha molt de contrast entre el punt més brillant i el punt més fosc, i per la quantitat de dades que ens permet exprimir, diguem, les dades que captem de l'escena.
4: On podem veure el teu treball fotogràfic que vas fer o produir a l'eclipse? A quina pàgina de web o de Facebook o Instagram? Dim-nos les teves xarxes perquè la gent, si et vol buscar, que ho trobi i que pugui apreciar el teu treball.
5: Sí, bueno, sí, sincerament, actualment de l'eclipse a les xarxes socials hi penja molt poqueta cosa, perquè estic treballant en les dades aquestes que vaig capturar. El processat és bastant complicat per molts de factors, perquè durant l'eclipse pues tens tres elements, diguem, tens les estrelles del fondo, que en este cas se veien molt poquetes perquè el sol està més baix. Això és un element. L'altre, o sigui, elements que tenen moviment, diguem, propi, o moviment uno respecte a l'altre. Les estrelles, el sol, òbviament, no se veu, però sí que se veu el disco solar durant la totalitat. Evidentment, no se veu, però sí que es veu la corona, que la corona també té el seu moviment propi, i la lluna. Ahí tens tres elements que tenen un moviment diferent, que dificulten molt el processar de la imatge. I després també el buscar i arribar a processos que te puguen donar un resultat satisfactori en el que estàs buscant també és una cosa prou complexa, i és en el que estic treballant jo, actualment. Uh-huh. Per això no tinc molt penjat a les xarxes socials, però bueno, sí, pròximament sí que tinc idea d'anar publicant els resultats i les imatges que vaig obtindre. I, bueno, pues el lloc per a veure-les és en el meu perfil d'Instagram. És fotografia de lo invisible, ¿vale? Fotografia guión bajo de guión bajo lo guión bajo invisible. Després també, pues, el meu compte de Facebook, que és el meu nom, Rafa Ruiz. Si algú me vol buscar i té interès en el meu treball, pues, pot acudir allí. I després també tinc un canal de YouTube que vull també començar a reemprendre i a penjar contingut, que és el mateix. El nom del canal és Fotografia de l'Invisible. Fotografia de l'Invisible són les paraules que millor defineixen el meu treball fotogràfic, el que jo faig. A mi el que més m'inquieta o el que més me motiva de la fotografia és poder veure coses o poder ensenyar coses, vamos, poder visualitzar coses que tu en l'ull humà no pots veure, ¿vale? Empleant certes tècniques fotogràfiques, pues, pots veure coses que per les teues limitacions,
4: sí, humanes, físiques, que no podem veure.
5: No pots veure.
4: Sí, tu tens fotos espectaculars d'astrofotografia, composicions de Morella amb la Via Làctea, bueno, tens una sèrie de fotografies, un treball molt bo, i també, bueno, també molt de timelapse, no? També timelapses, sí, que diríem.
5: Sí, claro, jo vaig començar sobretot fent timelapse. El timelapse és una tècnica que m'encanta, domino molt, i vamos, el timelapse per a mi no té, com aquí que diu, no té cap secreto. Però bueno, sí, timelapse és una de les coses que està dins de fotografia de l'invisible. Al final, fotografia de l'invisible és això, és coses que estan ahí, que succeeixen, que passen, però que tu no pots veure. Tu, per exemple, no pots veure com creix una planta. Tu pots anar a veure la planta, al cap de dos dies pots anar i pots veure que potser ha crescut un poc, però el procés de creixement, per exemple, de la planta no pots observar-lo. Pues, gràcies al timelapse, una tècnica fotogràfica, sí que pots observar com creix la planta, cosa que no pots veure. En l'altre extrem, la càmera lenta, per exemple, com una bala trenca una sandia, no? Un dispar d'una pistola, un projectil rebenta una sandia. Pues tu, els detalls d'aquest fenomen no pots observar-los. Gràcies a la tècnica de la càmera lenta, això ho aconsegueixes visualitzar. Pues com això, moltíssimes coses. La macrofotografia, objectes tan menuts que el teu ull és capaç de diferenciar. Mm-hmm. I com això, pues, hi ha moltes tècniques que a mi és el que realment m'apassiona. Sí. És veritat que jo estic molt més centrat en astrofotografia i timelapse, però aquestes tècniques sí que en algun moment vull començar a practicar i a experimentar.
4: Encara molt més del que fas. Escolta, Rafa, una cosa, perquè vam tenir també fa una setmana i poc l'eclipse de lluna, i no voldria acabar el programa sense parlar una mica de l'eclipse de lluna, que no és tan espectacular com el de sol, però bueno, els que sou aficionats a l'astrofotografia, doncs també vau estar ahí al peu del canó i observar aquest fenomen, no?
5: Sí, jo la veritat és que era un fenomen que òbviament no volia perdre. L'eclipse de lluna ja havia fet algun abans, tinc fotos també molt xules d'eclipses de lluna, també aplicant la mateixa tècnica HDR, perquè hi ha un moment que quan està la lluna parcialment eclipsada, la zona que està tapada per la sombra de... O sigui, la zona de la lluna que està dins de la sombra de la Terra... Mm-hmm. Té un brillo molt menor que la zona que sí que està rebent llum directa del sol. Aleshores, també hi ha que aplicar tècniques HDR. Però, bueno, jo eclipse de lluna ja havia fet i la veritat és que és un fenomen que també m'encanta. És un país també superespectacular. El problema va ser la meteorologia. Jo, este eclipse de lluna, volia fer-lo, volia muntar els equips, però venint de l'eclipse de sol, portant tant de cansant s'hi comportava, tenint tantes coses pendents per a fer, i que una meteorologia molt desfavorable des del lloc on estava jo, i desplaçar-me... jo contemplava poder desplaçar-me a lo millor 50-60 quilòmetres, però no anàvem a Burgos o anàvem a València a fotografiar-lo, no podia tampoc, perquè també pues, tinc que treballar i tal. Entonces, pues, me vaig despertar a les 4:30 del matí, vaig anar a veure com estan les condicions i la veritat és que pinta que és molt desfavorable, molt de núvol.

0: més complicat, parlant de la Lluna i dels eclipses, és que este dilluns 14 de setembre, el proper dilluns, tenim una cosa molt interessant relacionada amb la Lluna. És complicat perquè observar-la a simple vista no se pot observar. Per observar-la se necessiten prismàtics i per a fotografiar-la pues, jo duré telescopis de molts moments. És que la Lluna, el que succeeix és que la Lluna oculta el planeta Venus. En el seu moviment pel cel, la Lluna passarà i se ficarà entre nosaltres i Venus. Hi haurà el que se diu una ocultació del planeta. I és un fenomen que la veritat és que a mi me pareix molt interessant. Òbviament per a tot el públic no és adequat observar perquè el planeta Venus és...
1: Bueno, és molt brillant, si saps trobar-lo i se veu bé. No, que és un planeta molt brillant que a l'alba o a la vespre...
0: El problema que succeeix durant el dia, Albert, durant el dia i trobar Venus... La Lluna sí que se pot trobar durant el dia, però, claro, Venus no el distingiries pràcticament durant el dia. És a les 12:30 del matí. A les 12:30 del matí i claro, és complicat. Quan, si estàs en telescopis i tal, sí que les imatges sí que són espectaculars. Però, claro, veure la simple vista i això no sé
1: si... No sé què es faci de dia o es faci de nit, que és quan canta més, no? Que és un planeta Venus, que claro. Però quan se, pel matí o pel vespre ja fent-se de nit, clar, durant el dia el sol
0: ho
1: claro. Tapa tot.
0: Venus, Lucero de l'Alba, que diuen, és el que primer apareix al cel quan està caent el crepuscle.
1: Sí, sí.
0: Quan s'està fent de nit és el primer que comença a brillar intensament al cel.
1: Molt bé. Pues
0: però,
1: ja sabem,
0: clar, en aquest cas és de dia, el sol estarà per això, il·luminant i veure... La Lluna sí que se pot distingir, però el planeta Venus... en aquest moment serà molt complicat perquè ja t'he dit, perquè és de dia. Però bueno, jo sí que tinc interès i sí que tinc intenció de fer algo i m'apareix un fenomen molt interessant.
1: Bé, qualsevol efemèride astronòmica, els que sou seguidors d'aquest món, evidentment, coses que pas de més deuen ser banals per a altres, són tots uns hitos, no?, astronòmics que sense dubte desperten la vostra atenció.
0: Sí, per supost, sí, són coses singulars, són coses que no sabem tots els dies i són coses que també fotogràficament són molt interessants perquè te donen unes imatges molt singulars. Si tu veus un programa de simulació celeste i veus més o menys com serà el fenomen, pues te pots fer una idea de la imatge que acabaràs obtenint i, clar, és una imatge molt xula.
1: Sense dubte. Ja arribem al final del nostre programa. Rafa Ruiz, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència a l'eclipse de sol del dia 12 d'agost passat. També haver-nos explicat una miqueta el sinsabor que vas tenir una mica de l'eclipse de lluna per les condicions meteorològiques i, bueno, haver explicat la teva experiència com a astrofotògraf amateur avançat, no? I bé, ha sigut un plaer i sense dubte podem tornar a parlar amb tu en qualsevol altre moment de qualsevol tema d'astrofotografia, timelapse, que també podem fer un dia dedicat a això, de macrofotografia o de qualsevol cosa que se'n va, no?, de l'ull humà, de la fotografia de l'invisible.
0: Efectivament, Albert, en això estem experimentant tècniques, intentant descobrir allò que no podem observar i és un gust sempre parlar amb vosaltres quan creguereu oportú. Així estic encantat per atendre-vos i parlar d'això que ens apassiona tant, que és la fotografia.
1: Moltes gràcies, Rafa Ruiz. Moltes gràcies, oyers de Pixel Maestrat. Vos ha parlat Albert Gavaldà i vos esperem la setmana que ve amb un altre programa. Gràcies.
2: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Valls, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda. Disfrutar la cocina de su elegante restaurante.

0: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Valls, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 14 de setembre del 2026. Anem, com sempre, amb el nostre programa de Les Zones, espai literari, i a més també tenim el nostre programa de Ser Història en David Gómez.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
5: Bon dia, oients, amigues, amics de les zones. Bon dilluns. Com esteu, Josep Maria?
6: De setembre. Sí. Bé, en ànims. Encara que la tardor minve les energies, estem pletòrics. Jo torno a dir que un altre dia comencem un nou curs. Per tant, una nova aventura, un nou viatge, ple de... Com dia?
5: D'aventures i de coneixences.
6: Un dia la cançó de Llach, d'Ítaca.
7: Bé, molt bon dia a tothom. Bueno, és un nou curs i això sempre és una cosa interessant perquè sempre tens projectes i coses a fer, no? A més, els que ja no estem, diguéssim, en època laboral, ja disposem de molt més temps per moltes més coses. Bueno, res.
5: Sí. Què voleu comentar?
7: Jo volia comentar que justament aquest proper cap de setmana comença la Setmana del Llibre en Català. Setmana del Llibre en Català, que com sabeu es fa cada any, el mes de setembre, a Barcelona, que dura una setmana amb dos caps de setmana inclosos. Sí, sí, sí. I sempre és molt interessant anar a la Setmana del Llibre en Català. Per què? Perquè hi ha totes les novetats de la temporada, o moltes de les novetats de la temporada. Hi ha moltes xerrades, hi ha moltes presentacions de llibres, hi ha moltes taules rodones. Jo crec que és un molt bon moment per escapar-se i passar un dia allà a la Setmana del Llibre Català, perquè segur que pillaràs activitats diverses. Un pot pensar que, com que es fa a Barcelona, el llibre en català i tal, només es parla de Catalunya, doncs no, es parla del País Valencià, hi ha autors valencians, hi ha taules rodones d'escriptors valencians, hi ha autors mallorquins amb taules rodones amb escriptors mallorquins, etc, etc. És una setmana molt completa i que val la pena realment, si no la coneixeu, val la pena perdre-s'hi en algun moment.
6: De fet, molts dels autors de Onada Edicions de Pedro Cabró i són presents, per tant, tant de Terres de l'Ebre com del Maestrat i altres llocs de
5: Castellà. Bueno, jo de fet he estat a la setmana participant en taules rodones i presentacions i tal, i la veritat és que està molt bé. La última recordo que va ploure caure una aigua
6: sí que me recordo, sí, és cert que no sé l'escampatalla
5: sí, però sí, sí, val molt la pena.
6: Parlem de llibres, amb una cosa que enguany hem previst de cara als convidats que tindrem aquí a l'estudi, fem tots una mena de qüestionari literari. Bé, és molt obert i molt senzill, però sí que ens agradaria que la gent que ens acompanyarà en alguns programes digui també la seva mirada literària, en què ha consistit o quina és, etc. Siguin o no, diguem, persones, diguem, directament relacionades amb la lectura, que no cal, perquè ja sabeu que en el ventall de persones que hem portat n'hi ha de tot, vull dir que a vegades no cal que siguin també autors en concret o... Per tant, una manera de presentar-lo és que ens l'aplicarem avui a nosaltres mateixos i parlarem de cinc petites qüestions de que, bé, que poden ser altres, que no cal que siguin el mateix, però bé, comentarem llibres d'aquest qüestionari que, torno a insistir, això ens servirà per presentar-lo a convidats futurs, en definitiva.
5: Sí, està bé. Quina seria la primera pregunta?
6: Sí, quin llibre creus que està infravalorat? O sigui, de tota la història de la literatura, de tot el que has llegit, quin llibre creus que no té la consideració que hauria de tindre, diguem, o que té una mirada diferent realment del que és, en definitiva.
5: Com si
6: no mateix. Mira, jo en diré un que és molt senzill, El petit príncep, perquè a mi me'l van vendre i no el coneixia com un llibre, diguem, infantil, i infantil no té res a vegades, perquè té molt més diguem, molt més profunditat i té molt més, com us diria, té este joc, diguem, interpel·lador que al lector que està un poc atent, que pare compte, li quedarà, diguem, les qüestions que planteja. Insisteixo perquè és un llibre que jo no vaig llegir quan a mi ho havia rellegit, molt malestar, però fins i tot quan vaig començar de mestre el presentava com un llibre infantil i després vaig veure que d'infantil no té res.
5: Bueno, podem llegir-lo també.
6: Sí, hi ha trossets, però bé, que a part quan el dius, sí, sembla que sigui per la paraula petit, per la príncep,
5: clar, per la paraula i tal, però, o sigui, el que estàs dient en realitat és que trobes que hauria de ser considerat com un llibre per adults, perquè conegut ho és molt,
6: i
5: parlar-ne se'n parla molt, i molts títols que en fan referència, etc. Mira, l'altre dia, per exemple, amb el nostre net, no sé quin llibre tenia, però El petit príncep, bueno, tal qual.
7: Té un joc.
5: Que present ho està, però està potser tens raó massa present com a literatura infantil quan és una literatura majúscula.
6: Sí, és diferent.
5: Sí. Jo, bueno, vols afegir
6: una cosa? Mira, era per comentar...
5: Sí. Jo, un llibre que de fet... fins que no el van presentar aquí a la biblioteca, va vindre l'autor, no el vaig parar, perquè és un llibre que trobava que s'havia comès una gran injustícia amb ell, tot i que té dos premis, és Gegants de gel, el llibre de Joan Benasiu. Jo trobo que és un llibre profund, és un llibre poètic, molt poètic, molt erudit, aprens moltes coses, i aquesta combinació a mi m'agrada moltíssim. Ja sé que potser no és un llibre adient per tots els públics, potser no, potser és veritat, perquè és una lectura una mica densa de vegades, però segons com te ho mires també conta moltes històries, hi ha molts personatges i cadascun amb la seva història, i m'agrada molt això de que sigui un llibre com universal, que hi ha un valencià,
6: sí, és molt coral,
5: són dos continents, Europa i Amèrica, sí, no? Els que ajunta. I això també m'agrada molt. Bueno, és un llibre dels, potser de literatura en català, dels que més m'agraden a mi, eh? I trobo que és injustament reconegut perquè no és popular,
6: sí,
5: perquè no és popular, eh? Malgrat
6: aquí
5: que el premi llibreter és... i malgrat que té ara no, el premi Creixells, té estos dos premis, sí, sí, però tot i així no, i és un autor valencià,
6: i això a més, costa encara més,
5: potser costa més, sí, sí.
7: És un llibre molt erudit i això també, sí, dificulta també bastant i tal. Mira, jo trobo, jo me'n vaig més a prop jo veig que heu fet un llibre molt, molt internacional, diria,
6: sí, sí,
7: un altre llibre valencià però d'una textura, diguéssim, especial. Jo me'n vaig molt més a prop. A mi m'agraden molt els llibres de viatges. Els llibres de viatges sempre és una cosa que m'ha interessat sempre molt. I dintre dels llibres de viatges m'han interessat moltíssim els viatges sentimentals. Val? Llavors, un llibre que trobo, i això segurament direu, home, què havies de dir, no? Què havies de dir? Però un llibre que trobo que ha tingut massa poca repercussió al territori, sobretot, és La guia sentimental del Maestrat de l'Amàlia. Jo crec que és un llibre que és un llibre esplèndid. Jo m'he llegit unes quantes guies sentimentals i és un llibre esplèndid, La guia sentimental del Maestrat. És un llibre, per exemple, que no ha tingut cap ressò a l'ensenyament, que és una cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim, que no és un llibre que s'hagi fet llegir als adolescents dels instituts del Maestrat, per exemple, quan el veig un llibre ideal per conèixer la comarca, conèixer-nos a nosaltres mateixos, sí, i aprendre moltíssimes coses sobre la comarca.
6: I fer Maestrat.
7: Sí. I fer Maestrat. Jo trobo que ha estat un llibre molt desaprofitat, tant des del punt de vista de l'ensenyament com des d'altres punts de vista, perquè és un llibre que té per mi moltíssimes qualitats, moltíssimes qualitats. És una aproximació literària al Maestrat que tampoc n'hi ha tantes, és una mescla,
6: molt poca, sí,
7: és una mescla, hi ha literatura, hi ha assaig, hi ha una mica de tot, i per mi tot això són valors molt positius i que trobo que, d'acord, que se n'ha parlat i ha estat conegut, però crec que n'hagués hagut d'estar-ho molt més.
5: Doncs pues moltes gràcies per la part que em toca, això.
6: No, però és cert, no tenim... I això em penso que és una cosa pròpia, que no sé si de tot el valencià, però que no valorem prou diguem, les persones, els autors literaris que són del territori,
7: sí,
6: en definitiva,
7: sí, sí, sí.
6: I això a vegades no, sé, no és bo pel país,
5: no, no? Clar que no.
6: I a vegades hi ha raons molt diverses, sí, no només,
5: sí, sí,
6: no hi entrarem, però
5: de La guia sentimental jo sí que puc dir que ha tingut un cert ressò a Catalunya. De fet, ha hagut gent, ja ho he dit alguna vegada, que han volgut conèixer el territori i han conegut el territori a través del llibre i m'han donat les gràcies, moltíssima gent, però en canvi la gent d'aquí, bueno, no sé, potser perquè és menys lletra ferida, no sé, és una qüestió sociològica, jo crec,
6: sí, sí,
5: més
6: sí,
5: que una altra cosa, o pel fet aquest de que sigui un del mateix territori, sí, ja pareix que valgui menys que si hi ha, sí, un, sí, de fora, sí, no? Però sí. Què més? Quines més preguntes?
6: Segona, quin personatge literari no oblidaràs mai? Aquell que... Personatge literari, eh? No parlem de...
5: De persones.
6: Persones, eh?
5: Personatges.
6: Jo n'he tirat un, diguem, que té a veure amb la docència. Mira, us faré un qüestionari. Sí, no, perquè a vegades segur que hi ha autors d'un sol llibre. Encara que a mi no l'ha escrit més, el recordem per un sol llibre. Si us dic, no sé, per exemple...
5: Salinger.
6: Juan Rulfo, sí, Salinger.
5: Sí.
6: Gilad, Juan Rulfo, Pedro Páramo, Lampedusa, el Gatopardo, no sé, a veure, podríem dir-ne uns, sí, quants d'aquests. Si us digués John Williams,
5: Stoner.
6: Correcte. Si m'ho poden haver dit, Stoner.
5: Sí. És que potser és l'únic llibre que
6: has
5: escriure.
6: No, fem més, sí, perquè van donar al cap de poc temps, en Amèrica es diu un premi, el National Book Harvard, per un altre llibre, al cap d'uns anys, que es deia Augustus, és igual.
7: Sí, sí, sí.
6: Posava noms només de persones, de personatges.
5: Sí, no, personatges.
6: Stoner, Augustus.
5: Sí, no és complicada la vida.
6: Però bé, És stoner, diguem.
7: Sí, sí, sí. Que... stoner som tots, eh?
6: Possiblement, sí. Que és un llibre que a mi he llegit dos vegades i després de trossets. Em va agafar quan era docent en exercici i ja. És que, bueno,
7: és que és la meva vida, també
6: ho dic. Com ho sé, no sé, sí, aparentment és una vida igual, senzilla, normal, que no, sí, sí. I en canvi li passa un munt de coses, dius, ja.
7: Sí, sí.
6: I només se revela en dues coses: quan decideix ser professor de literatura,
5: sí,
6: i quan se busca un alumne que se la man. Bueno,
5: sí.
6: És l'única acte real, diguem les dades, que fa este Stoner. Mm?
5: Sí, perquè el seu pare volia que estudiés
6: una cosa mecànica, sí, no, però, sí. És un poc, i és un poc ell, se revela. Bueno, este, són els dos moments en què diu, en què se'n surt de la línia, diguem-ho d'aquesta manera.
7: Sí, sí, sí.
6: I és un problema molt estranyable, que a vegades ens hem plantejat, sí, a vegades, presentar-ho també al punt de lectura.
7: L'hem de presentar, este llibre l'hem de comentar, perquè tothom s'hi veu reflectint d'alguna manera.
5: Però és un llibre dels anys 80, eh?
7: Sí,
5: però
7: està tan ben contada la història d'un perdedor, perquè Stoner és un perdedor.
6: L'he buscat, diu, se va publicar l'any 65. I va passar inadvertida, del tot. Fins que 40 anys més tard, a principis del segle 2005, la revista que venen per d'aquí, Review Books de Nova York, digui, aquí tenim una gran obra.
7: Sí, sí.
6: I les primeres traduccions en castellà i en català són gairebé damunt de la Covid.
5: Sí.
6: El 2016,
5: de fet, el vaig llegir en castellà.
7: En castellà,
6: jo no sóc com
5: fa molts anys, eh?
7: Sí. Anys.
5: Potser als anys 90 o una cosa així.
6: Als 90, ja? Jo,
7: sí, no ho recordo, ara no ho recordo de quan el tenim, però és un llibre que ens va agradar moltíssim.
5: Ara, de tota manera, jo el vaig agafar una altra vegada, un dia.
6: Jo he fet això una llista, tampoc, Però en el moment d'exercici docent, no sé, m'atrapava, diguem.
7: Sí,
5: a mi em va atrapar molt, també, em va agradar molt, molt. Bueno, és un personatge molt gris, una mica trist.
7: És un perdedor, totalment. Som la majoria de la gent.
6: Però és normal.
5: Clar, això tothom s'identifica, perquè qui no ha perdut un rellotge, una ciutat, un amant... Tots hem perdut coses.
7: Què m'has dit tu?
5: Jo, el personatge literari, potser perquè era el primer llibre així de veritat que llegia, i de veritat vull dir una obra llarga, profunda, psicològica, com a mi m'agrada, és una parella, de fet. És la parella de Swann i Odette.
6: Sí.
5: A mi el personatge de Swann, que és un home a la recerca del temps perdut, de Marcel Proust, que és un personatge molt cultivat, molt refinat, un home que no té cap però, diríem, i resulta que va i s'enamora perdudament d'una dona, que és Odette, que és una cocot,
6: tenim un penjoll. Bueno, ja és entenent,
5: sí. Que no té, comparteix amb ell res, absolutament. Res, no té els mateixos gustos, no es mou en el mateix ambient, no res. I aquest contrast, i dius, com a vegades l'amor pot ser tan poc racional, que per enamorar en aquest home que ho té tot, d'aquesta dona que no té res, absolutament res, que a sobre no és ni el seu tipus físicament.
7: Sí.
5: A mi això em va agradar molt, però clar,
7: doncs això li passa al mateix narrador, que també s'enamora d'un altre i al final acaba dient, és que no era ni el meu tipus,
5: ni el meu tipus. Sí, jo, clar, este llibre el vaig llegir quan feia primer de carrera, això me'n recordo perfectament, i allò em va trastocar d'una manera impressionant. Tot el llibre, bueno, tot, no vaig llegir tots els volums,
6: No, està clar,
5: era la col·lecció d'Aliats Editorial, en castellà, i em vaig llegir 4 o 5.
6: I això ho envejo. Perquè era el meu carrer, no vaig llegir res.
5: Jo no era per una lectura de la carrera. Era una lectura
6: Però també tenies un ambient, o tenies uns inputs que ara t'imagines que t'afavoria o que t'ajudaven.
5: Me'l va recomanar una persona en concret i em va dir, aquest llibre jo crec que a tu t'agradaria molt, tal i qual. I bueno, i va ser una gran descoberta, sí.
7: Bueno, jo no me'n vaig a tants grans, jo sempre tiro una miqueta més per baix. A mi hi ha un personatge que és una novel·leta molt curteta que em fascina i sempre m'ha fascinat molt, que és Bartleby l'Escriver. Bartleby l'Escriver de Melville, que és això, és un escrivent anònim, perdedor també, que sempre diu que no a qualsevol cosa que li proposen a fer a l'oficina.
5: Preferiria no fer-ho.
7: Preferiria no fer-ho. I seguit és així. I sempre va en contra de lo que s'espera que hauria de fer ell, tant al treball com a casa, com a tot arreu. Vull dir, és un personatge que va a la contra totalment. I aquesta càrrega psicològica d'aquest personatge tan ben trillat en tan poques planes, perquè és una novel·la relativament curteta, molt curteta, molt breu, del Melville, a diferència de Moby Dick,
6: que és una altra història,
7: és una altra història. Este personatge sempre m'ha fascinat molt, l'he trobat encertadíssim, encertadíssim, i un retrat psicològic tan especial i tan diferent que m'ha fascinat sempre.
5: Jo crec que té una lectura política
7: absolutament, psicològica, política,
5: perquè és la resistència passiva, passiva. Però preferiria no fer-ho,
6: però elegant, quan
5: però diuen, elegant, sí.
6: Preferiria no fer-ho, no pots enfadar, que no teniu res.
5: Més,
6: esta construcció de, diguem, no sé si deu ser una construcció que està, no, que està traduïda a l'anglès, no teníem aquesta càrrega, diguem així, neutra, que no, que han de fer vore, no pots emprenyar-te, diguem, en què t'ho diu d'aquesta manera, perquè si diu no,
7: és un personatge literari tan ben trobat,
5: però jo crec que representa això que dic políticament, més que el personatge,
7: però tu li pots donar el sentit que vulguis,
5: més que el personatge. Psicològicament el que vol mostrar és això, no? Que una manera de vegades de sortir-se'n és la resistència passiva.
7: Sí
6: Molt bé. Són bons personatges, això. Que també és un llibre que podem tenir en consideració. Quin llibre hauries desitjat que no s'acabés mai? Bé, jo aquí entraré en un gènere literari que vaig descobrir molt més tard, que és l'assaig, perquè millor per l'edat, quan ja tens una certa edat, sembla que, no sé, com a mi m'ha passat així, la ficció t'atrau, t'agrada, però la reflexió proposada a l'assaig és una altra història. I més si és un assaig, diguem, amb un substrat literari que és un poc la base de la reflexió. I el primer que vaig llegir, un dels primers, va ser un autor valencià, Vicent Alonso, que es diu Trajecte Circular, que no pares de donar voltes allà mateix, i va ser, el tinc molt sorreat i tant acudixo en ell, perquè va ser la primera vegada que insisteixo que vaig xalar de llegir i a partir d'aquesta lectura n'he fet moltes més. Ara, torna-hi, també m'ha arribat un moment en què millor l'edat també t'ajuda això, perquè ho és que abans jo també no havia tingut una proposta.
5: Pensem que quan un és jove és una època d'acció, però quan un es fa gran sempre és un temps de reflexió de lo que ha sigut la vida, etc. I llavors és normal que ens agradin molt els assajos quan, a partir d'una determinada edat, no?
7: Ara aprens moltes coses també.
6: A la seva presentació,
5: jo crec que sobretot perquè t'ajuden a reflexionar.
6: Sí, és això. Un poc per aquí, he vist una sorrera, diu, la trajectòria circular té a veure amb mi, i més concretament amb l'interès d'entendre'm i entendre millor el món a través de la literatura. Això a mi m'agrada molt. Que és el que també diu Montaigne.
5: Entendre jo.
6: I este entendre el món a través de la literatura, doncs mira, és veritat.
5: Sí.
6: I tot el tipus saps que gira el botó d'aquí, sempre m'atreu molt.
5: Sí, és una idea que la comparteixo totalment.
6: I més, Vicent Alonso, traductor de Montaigne, també és un d'aquests personatges, autors que, no sé, sí que està reconegut, però...
5: Sí, està reconegut, però no prou.
6: Però enfosquit.
5: Sí.
6: Com a mínim, la presència, diguem, no cal dir, fent, els mitjans de comunicació públics de presència, això ja... no vull dir que estiguin vetats, però gairebé...
5: Quasi, sí.
6: És molt trist, això.
5: Sí, molt. Bé, jo, quin llibre t'agradaria que no s'acabés mai, no? Jo faig una cosa, quan un llibre m'agrada molt, el que faig automàticament, que he llegit la última plana, passo directament a la primera plana i torno a començar. I llavors el llijo dos vegades, diríem, i això ho he fet en uns quants llibres.
6: No ho he fet mai, això, veus?
5: Pues sí.
6: Se m'espera un poc, a vegades. No, que no dic.
5: Potser esperes més la reflexió posterior, tu. Sí. Jo, en canvi, és la passió per allò, la que em porta a tornar a començar.
6: A reiniciar, diguem.
5: Sí, allò que m'ha agradat tant, no?
6: Ah, sí.
5: És allò que menges una cosa que t'agrada molt i tens moltes ganes de menjar-ne més perquè t'agrada molt. Pues una mica a mi em passa això. Per tant, no en dic cap perquè això m'ha passat infinitat de vegades.
7: Bueno, jo realment n'hauria de comentar uns quants, no?
6: Però sí, està clar.
7: Per dir-ne algun, quin llibre hauries desitjat que no s'acabés mai? Doncs mira, un que m'hagués agradat que durés més i tal és El quadern gris. I del quadern gris, sobretot la primera part.
6: També assaig?
5: També.
7: Que també és assaig.
6: Possiblement l'edat... Bueno, sí, ja ho sé. No seria...
7: Però...
6: Bueno, sí, és crònica...
7: Allò que traspua El quadern gris... d'aquelles tertúlies allà al poble amb tots aquells d'allà del poble i tal, tots els comentaris de vegades irònics, sarcàstics de lo que és la vida en general als pobles relativament petits i tal, em va semblar fascinant. La segona part que passa a Barcelona
5: i bàsicament a l'Ateneu de Barcelona,
7: també és molt interessant, però el que m'agrada molt del llibre és aquest context de tertúlia, de gent que es reuneix per parlar de la vida, per parlar de coses que no es reuneixen per fer una partida de cartes, no, es troben per parlar de tota una sèrie de coses.
5: Això bàsicament és a l'Ateneu, a la segona part.
7: La segona part és l'Ateneu.
5: I a la primera part
7: és el poble.
6: És el poble,
7: és una tertúlia de poble en la que estan el secretari, el farmacèutic, el menescal, el no sé què, i bueno, allò ho dibuixa molt bé,
5: deixa'm dir-te una cosa, però jo crec que el bonic és el contrast que posa una cosa i l'altra, les dues tertúlies una al costat de l'altra,
6: sí.
5: I llavors pugen, tant una com l'altra pugen de...
6: Això malgrat els 100 anys de diferència.
5: Sí.
6: Que sempre que són tertúlies que podries escoltar també ara. Vull dir que aquesta capacitat de pla de fer present un passat de centenari, clar?
5: Sí.
6: Independent dels temes que tracten, evidentment, que són, però és que lliges i és que jo ho escoltem també, perquè gairebé ho escoltes i podia correctament qualsevol canviar en els temes, evidentment, però seria el mateix, sí que saps.
7: És que a més a més esta fascinació per les tertúlies la tinc de sempre, perquè no he aconseguit mai tenir una tertúlia com aquelles de pla que n'hem tingut, no? Però vull dir que m'ha semblat una cosa que és una verdadera llàstima que es perdi. I que...
5: Bueno, la gent abans tenia més temps i no tenia televisió.
7: Sí, no estaven tan per
5: ara tenim Netflix.
6: Hi ha un llibre que es diu Una idea d'Europa, és l'autora austríaca, aquesta famosa...
5: Sí.
6: Perdona, no recordo.
5: Sí.
7: Stefan Zweig.
6: Correcte. Que una de les cinc cartes... No, no, sí o set.
5: Els cafès.
6: Correcte. Els cafès i el que allà es xerra.
7: És una cosa fonamental.
5: Bueno, ara el que està molt de moda... Bueno, ara no, ja fa uns anys que està de moda, és Trieste, els cafès de Trieste. Mm. Perquè diu que els cafès de Trieste són dels pocs on hi ha gent que escriu, fa tertúlies, etc, gent de la literatura. Mm. I que és el cafè on anava Claudio Magris,
6: sí, sí.
5: I d'altres. I com és una ciutat que diu que a cada carrer hi han dos escriptors, doncs diu que els cafès d'allà conserven una mica això.
6: Sí, sí.
5: I el que ha anat a estos cafès és el Joan Benesiu,
6: sí.
5: L'autor del llibre que jo comentava.
6: Com són fruit d'una època, són tertúlies d'homes, tots.
5: Sí, bàsicament.
6: Això, parlem del que és.
5: Sí, és veritat, perquè les dones estan a casa treballant. Bé, l'última pregunta, si voleu.
6: Quin llibre d'autor es va convertir en lector?
5: Sí.
6: Mira, molt senzill. Jo no vaig tenir la formació, diguem, de la meva carrera, no vaig fer cap lectura mai, i per tant jo vaig ser un lector ja molt tardà, diria. Però sempre me recordo de qui va ser el professor que em va aconsellar el primer llibre, que sempre ho he dit, que és Joan Francesc Mira, i em va recomanar quan feia COU, 100 anys de soledat. Ho he dit moltes vegades, però és que va ser una, que un poc sot digui, ep, Hitch, això t'agradarà. Ningú no m'ho ha fet, ja. I en aquell moment vaig començar a llegir-lo perquè m'ho va dir ell, però em vaig enfarfegar, o sigui, em va superar.
5: Bueno, perquè per ser el primer llibre que llegies,
6: més, clar,
5: ja ho entenc.
6: I fins que no vaig arribar a l'Emili, allí vaig gaudir-lo, en definitiva. I en català, el llibre que signa va ser el Nosaltres Valencians, de Joan Fuster. Mm-hmm. Va ser un poc per formació, però va ser Es que mira, és una altra via, en definitiva.
5: Pues jo sóc l'altra cara de la moneda de tu. Jo vaig llegir molts contes de menuda, m'agradaven moltíssim, i després de joveneta els contes de la Enid Blyton, sí. Estos m'agradaven moltíssim, sí, sí, sí. Que els vaig llegir tots, que potser jo tenia, no sé, 10 anys o 12 sí, anys, una sí, cosa sí, així sí. I després ja una miqueta més grandeta, però encara molt joveneta, el que em va al·lucinar i que vaig dir, això realment és literatura, és L'illa del tresor, de Stevenson. Sí. Vosaltres l'heu llegit?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo també molt tard.
7: Sí, però gran.
6: I adult, jo.
5: Bueno, doncs crec que és una lectura que per un adolescent...
6: Sí, i tant.
5: ...és ideal.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Ara tu, Joan, hi pleguem ja. I acabem.
7: Bueno, tampoc no ho recordo molt bé, però recordo que llegíem novel·letes de l'Oeste quan érem jovenets.
6: Marcial Lafuente Estefania.
7: Marcial Lafuente Estefania. Sí, jo suposo que això d'alguna manera ens devia introduir una mica en aquest món. Ja que comentaves 100 anys de soledat, jo haig de dir que quan vaig llegir 100 anys de soledat a mi em va encantar el llibre. Sí. Vaig llegir un estiu, recordo, no sé si estava estudiant a Castelló o a València, i me va encantar. Però jo volia anar a la inversa. Jo volia anar a la inversa. Hi ha un llibre que per mi va ser un repte suprem i que vaig dir, això és impossible.
5: Ah, ja sé de quin llibre parlo.
7: Això és impossible i que quasi te treu del món de la lectura, quasi bé, que és l'Ulisses de Joyce. L'Ulisses de Joyce va ser un repte brutal.
6: Sí, tant.
7: Un repte brutal perquè era realment difícil i complicat.
6: Sí, molt.
7: Però va ser com un repte personal de dir, me n'he de sortir d'això com sigui, no? Però, sí, vull dir que és un llibre, vaja, que m'ha marcat una mica en aquest sentit d'entendre la literatura també com un repte personal moltes vegades i voler entendre i voler treure conclusions de les coses que llegeixes.
5: D'acord, fins aquí no tenim prou temps per fer més preguntes, però no passa res, un altre dia les farem. Que tingueu una bona setmana.
6: Bon dia.
7: Molt bé, bon
5: moltes
7: dia a tothom.
5: Moltes gràcies per escoltar-nos.
8: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
1: Hola, bon dia, estem així una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, David, com estàs?
9: Hola, bon dia, Gabriela. Bé, així, en ganes de fer un altre programa. Aquest és el número 129 i el volia enfocar sobre algo que fora estrictament del nord de Castelló, sobre la nostra àrea més, anem a dir, septentrional, Vinaròs, Benicarló, Peníscola.
1: I de què ens vas a parlar?
9: Doncs avui voldria parlar de com era la vida fa 2.000 anys, ja fa 2.000 anys, en aquestes terres, perquè estem en un moment on els ibers i els romans ja s'han trobat i el territori se va adaptant a una nova cultura que farà que això doncs, se manifesti en una sèrie de jaciments que encara ens han arribat i que els historiadors i arqueòlegs continuen analitzant, perquè al final és una mica la història d'un moment molt important a aquest territori.
1: Pues, quan tu vulguis, pots començar.
9: Molt bé. Doncs, com comentava, avui voldria parlar sobre la vida a la plana, de lo que seria l'àrea de Vinaròs-Peníscola fa més de 2.000 anys. És un moment de transició durant lo que seria aquesta època ibèrica i els contactes ja en el món romà. Estaríem en un territori molt diferent al que coneixem actualment. No hi havia ciutats en aquesta zona, ni carreteres modernes, ni ports construïts que avui tenim. I clar, la vida depenia prou del paisatge, de la terra, de l'aigua, de la vegetació, dels camins naturals i d'aquesta proximitat, en el nostre cas, en la zona marítima. Per això, per entendre com vivien aquestes persones, hem d'entendre primer com era el territori. La plana litoral de lo que és l'àrea avui actualment del nord de Castelló era una zona oberta, amb terres bones per al cultiu, amb una posició molt interessant en eixa estratègia entre l'àrea mediterrània i l'interior del Maestrat, però clar, tenia una limitació molt important. Tenien bones terres, però no disposaven de grans reservoris d'aigua dolça. I clar, això serà també una mancança que condicionarà molt aquesta vida i, per tant, el creixement d'aixòs poblats. És a dir, el nostre territori hi ha espais habitats, però, clar, tampoc se poden crear aixòs grans ciutats de l'època perquè no teníem aquest recurs, perquè l'aigua és fonamental, almenys en grans quantitats, com m'estava referint. Els habitants havien d'aprofitar les fonts, l'aigua que podia sortir en moments puntuals de barrancs, rambles, i sobretot també la dels llups i altres punts on aquesta se poguera acumular. L'aigua era imprescindible per a beure, per als animals, per al cultiu i també per a aquesta vida estable d'una societat que té que viure de manera permanent. Per això els assentaments no es construïen en qualsevol lloc, sinó en espais que tingueren recursos pròxims que donaren a la vegada una protecció i al mateix temps una bona comunicació. Per això quan veiem un jaciment d'època ibèrica o romana, aquesta sèrie d'elements els hem de tindre en compte. Hem de pensar que prop hi hauria alguna font d'aigua o alguna via de comunicació. Del contrari, això no podria estar ahí. Aquesta vida quotidiana d'aquelles comunitats era sobretot d'àmbit rural, és a dir, la major part de la població se dedicava a lo que és l'agricultura i pràcticament, si no, a la ramaderia. Treballaven les terres pròximes a lo que és la zona del poblat per a poder estar prop de les seues llars, aprofitàvem també aquest espai obert per al seu bestiar, i l'economia, com comentava, no era una economia típica d'una àrea urbana ni molt rica, sinó basada en recursos senzills, els cereals, animals, la fusta, la pedra, productes del camp i sobretot també intercanvis comercials. Els habitants devien de viure en grups menuts, organitzats en comunitats. No era una societat, anem a dir, completament igualitària. Probablement hi havia famílies més importants de guerrers que tenien les terres i que després també podien tindre gent al seu, anem a dir, a les seues ordres, treballar en la terra o la ramaderia que a aquests pertanyien. Aquesta organització social permetia controlar el poblat, repartir les tasques i al mateix temps, que era el que molt preocupava la gent, defensar el territori en cas d'un atac. Un dia normal estaria marcat, per a que ho entenguem, per a aquest treball i dependència cap a l'àrea on estan vivint aquestes persones. És a dir, no se podien desplaçar molt lluny. Les persones havien d'anar al camp, cuidar els animals, replegar aquesta aigua que tenien prop, preparar els aliments, també reparar les eines i, sobretot, com dic, vigilar aquestes cases i aquest entorn. Les estacions de l'any eren molt importants perquè, clar, una sequera, per exemple, una mala collita o la mancança d'aigua podia posar en perill la vida del poblat. Pensem que l'agricultura era una de les principals bases d'aquesta economia. I, clar, es cultivaven productes que estaven adaptats al clima nostre i a les condicions del terreny. Per això era important la ramaderia, especialment perquè ens donava la llana, l'aliment, però també la pell, inclús la força de treball. Els animals formaven part essencial en aquesta vida diària i, evidentment, ajudaven molt per a que aquesta zona fos rendible des del punt de vista agrícola. La vegetació també tenia un paper fonamental. Fa més de 2.000 anys el paisatge devia tindre una cobertura vegetal molt més rica que l'actual. És a dir, hi haurien boscos formats per pins, carrasques, roures, que avui, evidentment, ja s'han destruït, però que en aquell moment encara mantindrien aquesta, anem a dir, estampa d'un espai verge que encara no estava antropitzat i, clar, donava lloc a que se poguera encara extreure fusta, aquest combustible per al foc, però també tindre espais de pastura on aquesta gent feia la seva vida quotidiana. També, hi ha que dir-ho, l'activitat humana va anar transformant el paisatge, perquè, clar, l'agricultura en el moment en què està s'obrint camps de cultiu, o la ramaderia quan els animals pasturen, o aquests camins que construïixes per a que estiguen connectats els assentaments, doncs acaben afectant el territori. La costa era un element molt important. Per exemple, la mar Mediterrània, jo sempre ho dic, no era només un límit, sinó una via de comunicació, encara que els poblats no sempre s'ubicaven arran de mar. La costa s'aprofitava per al comerç, el contacte amb altres pobles, després també alguns rius, com el cas del Cérvol, barrancs, desembocadures en aquestes zones podien funcionar com petits embarcadors o punts de càrrega i descàrrega. Per exemple, coneixem zones per vestigis arqueològics d'estudiosos que han analitzat aquesta zona, com seria aigua oliva, les pedres de la Barbada de Benicarló, les salines també al terme municipal de Vinaròs, el riu Cérvol, o inclús també les cales que hi ha en la zona de Peníscola, de la Serra Dita, com a punts de contacte amb el món marítim. No eren ports, anem a dir-ho, com els que en tenem actualment, però sí espais útils per a moure pues, mercaderies. A través d'aquests punts podien arribar ceràmiques, productes elaborats com el vi, l'oli, o també doncs, donar sortida als nostres recursos, és a dir, a productes que sortien d'aquí i que intercanviaven o mercadejaven amb altres punts. Per exemple, tenim constància d'un flux comercial en la zona de Tarragona. Els camins completaven aquesta xarxa i connectaven els assentaments per la zona continental, és a dir, des de l'interior a la plana, de la costa, i per aquests camins es transportaven doncs, els productes agrícoles, els animals, inclús minerals, ceràmiques o altres materials. Alguns passos naturals, com les rambles i barrancs, a estar secs la majoria de l'any, doncs també en certs punts se podien aprofitar com a vies de comunicació. Així, la vida d'aquelles comunitats, hem de dir-ho, no estava aïllada, encara que eren poblats menuts, molt ruralitzats, i que encara així doncs, mantenien un contacte en el Mediterrani. El comerç marítim permetia l'arribada de productes, influència de fora, és a dir, estàvem una mica doncs, a la guai de les novetats, de lo que se comercialitzava, mentre que els camins interiors feien possible la circulació d'aquests recursos que teníem en l'àrea local. La defensa, com comentava abans, també era molt important. La plana era un espai obert, una zona molt vulnerable, era una època en la que hi havia molts de conflictes i clar, la gent sempre buscava llocs en altura per a estar protegit. No és casualitat que, per exemple, el Puig de la Misericòrdia o el Puig de la Nau en Benicarló siguen zones on tenim constància d'assentaments en època ibèrica o, en el cas de Vinaròs també, doncs precisament el jaciment romà de la Closa està al peu de la falda d'aquest puig. Però ja podríem també ficar l'exemple de Peníscola, és a dir, una roca allí encorsetat en la part alta també defensant-se, perquè en aquesta època ja hi hauria gent vivint dalt de la roca. Els romans eren gent que s'havien aprofitat molt bé les línies de camins, aquests embarcadors, i clar, que ja van ser prèviament utilitzats per els cibers, i això faria doncs, que se reaprofitarà aquesta costa, aquestes vies de comunicació, i que se continuarà més o menys en aquest mateix tipus d'economia. Aquest canvi no va significar que tot desapareguera de sobte, com comentava. Doncs moltes activitats continuarien, és a dir, l'agricultura, la ramaderia, els camins, els recursos naturals, se continuaven explotant. La vida a la plana de lo que avui és el territori de Vinaròs Peníscola, fa més de 2.000 anys, era una vida, com dic, rural, condicionada pel paisatge,

0: època i al voltant els treballadors. Això, evidentment, era un patró que s'estenia per el territori, que després en la romanització va modificar-se, però que també estava molt estratificat socialment, i clar, i ens parla una mica d'aquesta societat i d'aquesta vida que ara, doncs, en aquest programa he intentat resumir, vamos, d'una manera breu, però que ens plasma una miqueta com era en aquell moment, doncs, la societat de l'època.
1: Vale, jo tinc una pregunta, i és que parles de poblats menuts, de grups de persones en plan de menys quantitat. Quantes persones més o menys hi havia per poblat? Perquè alguns havien de defensar, altres eren ramaders, altres agricultors...
0: Sí, doncs pues mira, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, perquè te faigues una idea, veure, no tenim dades exactes, no tenim un cens de població, però podien viure, per a lo millor, una decena, unes 10 famílies, per exemple. I si posem un promís de 5-6 habitants per família, doncs ja te fas una idea. És a dir, podien ser poblats que no arribaven ni al centenar de persones. Eren com clans, com, anem a dir, com quasi espais tribals, de 50, 60, 70, 80 persones. Per exemple, el Puig de la Nau, en alguns moments de la seva història, podia tindre més cases i, per tant, la població s'incrementaria. Però aquí parlaríem com a molt de poblats que arribarien a uns quants centenars, a lo màxim, en el moment de major esplendor, però, com te dic, ja de manera comptada. És a dir, com te dic, a Vinaròs, al Puig de Misericòrdia, 10 famílies com a molt i dona gràcies, és a dir, ja millor en Puig de la Nau unes quantes més. No hi havia grans ciutats com les que avui en tenen. Per exemple, nosaltres estàvem en una zona demogràficament molt pobra, la ciutat més pròxima, anem a dir, en importància podia ser d'Ertosa, l'actual Tortosa, que ja comptaríem amb més població, o ja la ciutat de Tarraco, de Tarragona, que ja era una ciutat important. I si baixem cap al sud, doncs tindríem també una bona distància, perquè Castelló no la entenen com avui és la població, i ja pràcticament arribaríem a Sagúntum, a Sagunt, que ja parlaríem de poblacions de diversos milers d'habitants. És a dir, nosaltres estrictament estàvem en una zona rural, tant per lo que és la vida, els recursos, però també per aquesta baixa quantitat de població. I és més, aquesta herència encara l'hem mantingut perquè som una zona en una baixa quantitat demogràfica, però precisament per les limitacions que tenim, perquè aquí no hi ha gran reservoris d'aigua. Clar, tens, per exemple, aigües subterrànies de molta qualitat en Penyíscola, però en quan te allunyes una mica d'aquesta zona, tenim un pla fèrtil, però falta l'aigua. I això, clar, jo sempre he pensat que condiciona i limita molt la capacitat per a tindre un nombre d'habitants. Avui l'aigua ja la podem treure d'altres formes, no, ese problema no el tenim, però clar, fins a no fa tant, això condicionava molt un lloc. I no sé si t'ha respost la pregunta, però més o menys això, 50, 70, 80 persones, a lo millor en el Puig de la Misericòrdia, 100 persones, o a sí, màxim en algun moment d'esplendor.
1: Pues perfecte, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I mos veiem la setmana que ve.
0: Clar que sí, gràcies a vosaltres.
2: Como tú, no hay ninguno.
3: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
2: Como tú, no hay ninguno.
4: ¿Qué hace calor? ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
5: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: ¡Bricolaje y decoración!
7: ¡Claro que! Del 11 al 27 de setembre torna Vinaròs de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants...

0: Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Del 11 al 27 de setembre torna Vinaròs de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs